Nessú. M'agrada el Eugenio, saben aquel que diu? M'agrada Buenafuente, presenta tu. M'agrada el Barcelona, que és més que un club. El Nàstic Tarragona i el Juventud. M'agraden los Manolos, all my loving you. Amigos para siempre, turututu. Soy muy de Puigdemont, sin actitud. Que viva mi Junqueras, lo estimo molt. M'agrada TV3 i també RAC1. Les noies de la Rambla, currucucu. M'agrada el Corte Inglés de la Diagonal. Jo sóc de Catalunya, jo sóc...